0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9. El govern tancarà la carretera de la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi i restringirà el trànsit en una vintena de carreteres que donen accés a punts on es preveu una alta afluència, com ara fars, miradors, platges o espais d'interès natural. A més, han establert 26 zones d'observació oficial, 9 a Mallorca, 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest divendres, dia 17 de juliol. Julià Blasco és el control tècnic, us saluda Jove Vinyes, repassant títol amb Laura Rival. 3 morts.
2: Durant la travessia d'una pastera que va ser rescatada dimecres al sud de Mallorca, altres 23 migrants d'origen subsaharià anaven a bord i han relatat que van llançar els cossos a la mà.
1: Més i Podem demanen explicacions.
2: Arran de la retenció de dues activistes de Menys Turisme, Més Vida, els ecosobiranistes han sol·licitat la compareixença del ministre Marlaska i de la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.
1: I en els esports?
2: El Mallorca ja ha presentat les seves 4 incorporacions, els fitxatges del davanter Adri Fuentes, l'extrem Arnau Puigmal i les sessions del defensa Abubakar Soumaoro i també la tornada de l'extrem Sito Lubumbo.
1: Tot d'un ampli amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, David Torres, bon dia.
3: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears es mantenen els avisos actius a l'illa d'Eivissa i part de l'illa de Mallorca, on baixen les temperatures i ho fa de manera més acusada a la meitat nord de cada illa i amb pocs canvis a la resta. Les màximes avui seran de 35 graus a Eivissa i Palma, 33 a Maó i 31 a Formentera, i destaquem també les nits que són tropicals o també tòrrides a zones costaneres amb valors al voltant dels 25 graus. Sol en general amb algun núvol mitjà i alt, i també destaquem la pols en suspensió. El vent bufarà fluix de direcció variable del nord-est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma i Eivissa, 27 a Maó i 28 a Formentera. I també volem saber com es circula des d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Toni Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues molta tranquil·litat avui tenim a les carreteres. Només en aquestes zones poden destacar alguna circulació lenta, s'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, s'enllaç en la via de cintura en sentit cap a Andratx, també alguna de circulació lenta, s'entrada a la ciutat des de la carretera de Maracó, però poc més de resta de dies de circulació. Molt tranquil·les, tot per el moment. Molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el govern desplega un fort dispositiu de seguretat per terra, mar i aire per garantir la seguretat el dia de l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. Amb drons i helicòpters, patrulles litorals i totes les unitats de les forces de seguretat i emergències. També proposa 26 zones oficials per observar el fenomen sense moure's del municipi. Marc Lida Blanquer, bon dia.
5: Bon dia. L'operatiu començarà 24 hores abans amb vigilància específica als punts d'alt risc d'incendi, com són els espais naturals protegits de totes les illes. Al matí del dia 12 es monitoritzaran aquestes zones i a partir de les 3 de l'hora baixa i fins a les 9 de la nit hi haurà restricció de trànsit a les carreteres d'accés. Que s'avançaran, es posa la vicepresidenta, si es detecta en situació de col·lapse. Antònia Maria Estarelles.
6: Blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais que es puguin veure amenaçats, especialment pel risc d'incendi forestal.
5: També hi haurà un pla específic per Palma i la platja de Palma que l'Ajuntament donarà a conèixer avui, així com un dispositiu de vigilància a la mà i al litoral. No hi haurà restriccions de navegació, però sí controls als ports i clubs nàutics, cales i platges.
1: 3 persones han mort durant la travessia d'una pastera que va ser rescatada dimecres al sud de Mallorca.
2: I altres 23 migrants d'origen subsaharià anaven a bord. Han relatat que van haver de llançar els cossos a la mà. El que duint d'any han arribat a les illes 3.231 migrants a bord de 172 embarcacions.
1: I encara en clau migratòria, la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat aquest dijous el repartiment dels fons estatals per l'atenció dels menors migrants no acompanyats, que signa 2 milions d'euros a les Illes Balears. El govern considera que aquest finançament continua sent insuficient per fer front a la pressió que suporta l'arxipèlag.
2: Segons les dades del govern, actualment a les Balears se tutelen 825 menors migrants no acompanyats, la xifra més alta registrada fins ara. Fa 2 anys, el juliol del 2024, ne tenien 306, en menys de la meitat. La consellera de Família, Sandra Fernández, acusa el govern central de posar en risc les vides dels migrants per la precarietat dels recursos que dona a les comunitats.
7: Quienes están poniendo en peligro la atención de estos niños y niñas es precisamente el gobierno central, porque es incapaz de hacer una política migratoria que no ponga en riesgo las vidas humanas.
1: Moment ara d'obrir la crònica de successos. Després de 24 hores actiu, els bombers han aconseguit extingir l'incendi que va afectar una casa de Llucmajor on s'acumulava en gran quantitat de residus. Eina Escandell, bon dia.
8: Bon dia. Les flames s'iniciaren dimecres i quatre veïns varen haver de ser desallotjats. La coberta i el sostre de la casa es varen acabar esfondrant a causa de l'incendi.
1: A Eivissa, un home es troba en estat molt greu després de ser apunyalat.
8: Els fets han succeït a la zona d'Escaló d'Esmoro, Sant Antoni. Segons informa la policia, dos individus de nacionalitat colombiana iniciaren una brega i un apunyalar un altre amb una ampolla trencada. La víctima ha estat ingressada a l'Hospital de Can Misses.
1: Detingut per amenaçar amb una serra els propietaris d'un bar de la Vileta, a Palma.
8: L'individu era conegut per cadavir doblers de diverses consumicions en el passat i per això li havien denegat l'entrada a l'establiment. Segons la denúncia, va anar a un búnquer retoble de ferrall al bar i els propietaris, en veure que trencava mobiliari de l'exterior, van tancar la porta d'accés, però amb aquest va començar a pegar puntades de peu.
1: I de la crònica de tribunals, destacam que demanen 4 anys de presó i multa d'1.800.000 euros per dos acusats de defraudar més de 400.000 euros a la Seguretat Social.
5: L'Audiència Provincial fa la vista prèvia al judici contra els dos acusats, qui, segons es posa el fiscal a l'escrit d'acusació, el 2018 l'empresa d'un d'ells va començar a generar deutes a la Seguretat Social per impagament de les quotes de cotització dels seus treballadors. Aleshores, els dos acusats varen cessar l'activitat i crearen dues noves societats per gestionar el mateix negoci.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears anul·la per segona vegada el pla de restauració de la Pedrera de Ses Planes, a Eivissa.
5: El TCJ ha desestimat el recurs presentat per l'Associació d'Afectats i ha anul·lat per segona vegada el projecte d'actualització del pla de restauració de l'explotació minera, que incloïa una planta asfàltica i una altra de formigó. L'alt tribunal considera inadmissible el temps que ha passat entre l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental i l'aprovació del projecte i conclou que l'avaluació no serveix. L'Associació d'Afectats reclama la paralització de l'activitat en considerar així que l'explotació no disposa d'un títol habilitant vàlid.
1: Més hi Podem demanen explicacions al Congrés per la detenció de dues activistes de Menys Turisme, Més Vida. Xavi Ara, bon dia.
9: Bon dia. Els ecosobiranistes han sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez. I des de Podem, Ione Belarra ha registrat una bateria de preguntes dirigides al ministre perquè expliqui l'actuació de la Guàrdia Civil. El diputat de Més per Mallorca al Congrés dels Diputats és Vicenç Vidal.
10: Perquè les detingudes són activistes i volen tractades com a terroristes, demanar les explicacions de Marlaska i del secretari d'Estat, Rosario Sánchez de Turisme. Que ens expliquin.
9: La portaveu de Podem, Lucía Muñoz, creu que és una resposta política davant un problema social per part de l'Estat que no es pot permetre ni consentir.
11: Ens diuen que no es poden posar silicona a unes portes de pisos turístics il·legals. El fons de la qüestió és una disputa pel territori i que el poble té la seva manera d'expressar el seu malestar i que és legítima.
9: Delegació del govern, per la seva banda, assegura que no intervé ni interfereix en els operatius de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional. Rubén Castro n'és el secretari general.
12: La delegació del govern no interviene ni interfiere de ninguna manera en este tipo de operativos policiales. Ayer hizo un comunicado la Guardia Civil y, por tanto, es la propia Guardia Civil quien irá haciendo las comunicaciones pertinentes en relación a este tipo de operativos.
1: I el Consell de Mallorca qualifica d'èxit el primer trasllat de residus des d'Eivissa cap a Mallorca, tot i que es va executar amb retard. Recordem que el primer vaixell va estar immobilitzat unes hores al Port de Vila per deficiències de seguretat.
8: Més per Mallorca critica que es minimitzi la incidència quan s'havia promès que el trasllat comptaria amb totes les mesures de seguretat. La portaveu del Consell, Catalina Inés Perelló, reclama que es publiqui tota la informació sobre l'inici de la prova pilot.
13: Explicar exactament, primer, què ha passat amb aquest primer vaixell, dos, tots els informes tècnics, informar de totes les incidències que es produeixen durant el transport i garantir que qualsevol problema implicarà l'aturada d'aquesta operació.
8: El PP, en canvi, qualifica d'impecable el trasllat. Escoltam la portaveu al Consell, Núria Riera.
14: Ens satisfà que el trasllat de residus s'hagi fet de forma impecable, sense molèsties, sense renous per ningú, el que demostra que la gestió d'aquest govern insular s'ha fet de manera correcta.
1: I els ajuntaments de Menorca reduiran la pressió de l'aigua que subministren els veïns a través de les canonades municipals. Ja es prohibirà rentar cotxes, omplir piscines i regar gespes ornamentals amb aigua corrent. Si no plou i el consum segueix igual, està previst que Menorca entri en alerta per sequera el mes d'agost.
2: A finals de juny les reserves estaven ja al 34%, no plou i el consum segueix sent molt elevat en plena temporada turística. Aquest dijous, a la reunió de la Comissió de l'Aigua, s'han pres diferents mesures amb l'objectiu d'adoptar una postura comuna a tota l'illa. Adolfo Vilafranca és el president del Consell Insular.
15: Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins tots tinguin el mateix tracte, són un dels objectius que tenim, no?
2: Més per Menorca ha expressat la seva preocupació per la situació i per la gestió de Vilafranca. Escoltam la portaveu Noemi García.
16: Les reserves d'aigua no fan més que davallar i els aqüífers no es recuperen. Els residents consumim 150 litres per habitant i dia, en canvi les urbanitzacions fins a 10 vegades més. I el Partit Popular vol afegir encara 25 places turístiques més, obrir la porta als camps de golf i treure els límits a les piscines.
1: Els 39.000 treballadors del sector del metall a les Balears estan convocats a secundar una vaga de 4 dies entre el 27 i el 30 de juliol.
5: Els sindicats acusen la patronal de no avançar amb el nou conveni col·lectiu del sector després de 6 mesos de negociació. Les parts s'han tornat a reunir al Tribunal d'Arbitratge i Mediació sense haver arribat a cap acord. El principal entrebanc és econòmic. Els sindicats reclamen que les pujades salarials s'apliquin al sou base i no damunt els complements.
1: Temps ara per la informació esportiva.
9: El Mallorca ha presentat aquest dijous les seves 4 incorporacions, els fitxatges del davanter Adri Fuentes del Còrdoba i l'extrem Arnau Puigmal de l'Almeria i 2 cessions, la del defensa Abubaka Somajoro de l'Hamburg i la tornada de l'extrem Sito Lubumbo del Cagliari. I també en futbol, cap de setmana decisiu per a la selecció espanyola que diumenge es disputarà la final contra Argentina a les 9 del vespre. Una final que comptarà amb molta afluència de públic i amb moltíssima, com dèiem, afluència. A la seu d'aquesta final a Nova York, que hi és precisament el nostre company Xisco Díaz, que assegura que es tracta d'una cita molt especial i amb una cobertura mediàtica espectacular.
17: Teòricament és el darrer mundial de Messi, té una cobertura mediàtica espectacular, que a més va augmentant cada vegada més, que de cada vegada que va superant rondes eliminatòries. Hi ha rodes de premsa, l'altre dia, per exemple, es van quedar pràcticament de fora de la roda de premsa del seleccionador Lionel Scaloni perquè hi havia, prop de 400 periodistes.
9: A nivell professional, en Xisco assegura que està vivint un moment molt important, ja que assenyala un Mundial no se pot cobrir cada dia.
17: Diumenge serà un partit molt, molt guapo per tot el que implica. Jo crec que són les dues millors seleccions ara mateix i a nivell professional cobrir un esdeveniment d'aquestes característiques no té paraules.
1: I avui a la cultura parlem de l'exposició Atlàntides. Tu i jo hem sopat en bons
2: restaurants. Una mostra que s'inaugura avui hora baixa al Museu Marítim de Ses Voltes i que aborda els reptes del canvi climàtic i la conservació de l'entorn marí. La proposta artística forma part de la programació oficial de l'Atlàntida Mallorca Film Festival i cerca generar una reflexió crítica sobre la relació contemporània entre cultura, territori i medi ambient. Parteix del mite de la civilització submergida de l'Atlàntida i aborda des dels orígens de la llegenda fins les reinterpretacions artístiques i literàries al llarg del temps. També aprofundeix sobre la condició insular i l'impacte de la crisi climàtica, interpel·lant el visitant sobre el present i el futur del nostre planeta.

0: y nada, ayudaron contra Egipto.
1: Ahí lo dejamos.
2: Yo, Marcos, lo siento por la encerrona, ¿eh? Te hemos hecho un 2 contra 1. No, la próxima vez equilibramos, ¿eh?
3: A ver, o sea, no pasa nada. Las reglas del juego son así. Hay que jugar con lo que pite el árbitro. Oye, el árbitro sos vos, David, no pasa nada.
4: Le hicimos superioridad como lo hace la España en el centro del campo argentino. O sea, somos.
1: Bueno, pero. Somos 5 contra 1.
3: Lo venía escuchando antes de entrar yo y entiendo esa superioridad. Y contra Francia, para mí, el partido de España fue espectacular, fue un 10.
1: Marcos,
3: sobre todo en concentración.
1: Perdona que te corte, pero estamos fuera de tiempo y como todos terminamos con una firma, no me quiero saltar la de hoy. Os agradezco mucho a los tres que hayáis estado aquí, ¿vale?
2: Gracias. Suerte,
1: muchas gracias.
4: Muchas gracias por la invitación, se os quiere.
1: Y hoy nos despedimos con la firma del subdirector del programa de Radio 5, Cuídate, Enrique Mazas, quien da con la clave del ascenso de España en este Mundial y señala al timonel que nos debe llevar en la final a derrotar a Argentina para conquistar la ansiada segunda estrella.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Dentro de la lección coral y de equipo que ha vuelto a dar la selección durante el Mundial, quiero destacar un jugador de una calidad excelsa al que no sé por qué cuesta tanto reconocer. Será porque es humilde, profesional, educado, no tiene tatuajes o no asiste a desfiles de alta costura. Será porque no juega en el Real Madrid o en el Barça. Hablo de Rodrigo Hernández, el que lleva la batuta de De La Fuente en el campo. Precisamente a la vez que ha ido afinando su fútbol y su forma durante el torneo, España ha ido consiguiendo sonar como una gran orquesta. Recordar que Rodri, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado, volvía a lesionarse y arrastrar molestias durante la pasada campaña en la Premier. De hecho, su entrenador en el City, Pep Guardiola, vaticinaba que el centrocampista madrileño alcanzaría su prime en la cita mundialista. A 90 minutos de que España pueda levantar su segunda Copa del Mundo de la historia, se duerme más tranquilo sabiendo que la pieza fundamental del centro del campo de La Roja está perfectamente engrasada. Curiosamente, aunque le pese a algunos, el domingo en New Jersey, 2 balones de oro sobre el césped. 2 jugadores con el fútbol en su cabeza. El mayor talento que ha dado este deporte, Leo Messi, y el futbolista más talentoso de esta selección, aunque no marque goles o no dé asistencias.
6: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
7: És 1:30, l'Ajuntament de Santa Maria ha posat un requeriment a la immobiliària vandalitzada amb pintades antiturístiques per saber si havia demanat a delegació del govern la instal·lació de càmeres a la via pública. El consistori assegura que ells no els ho van demanar i que si no tinguessin permís de ningú serien il·legals i per tant s'enfrontarien a una multa. El batle Nicolau Canyelles no dona suport a les pintades però assegura que l'actuació policial fou desproporcionada.
8: Jo no ho vivim mai. I tot el dia hi ha pintades, tot el dia hi ha retrovisors romputs, tot el dia vandalisme en els cotxes, en els pàrquings.
7: Avui és divendres, 17 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausà. Corta encara els accessos a la platja de Palma per l'eclipsi.
9: L'Ajuntament ha presentat avui el dispositiu especial de seguretat per al pròxim 12 d'agost. S'esperen fins a 75.000 persones a la zona oficial d'observació. El tinent de batle, Javi Bonet, alerta que les normes de seguretat seran estrictes.
10: No se va permitir lo que se permitió en San Juan. Se va a ser muy escrupuloso en lo que se puede hacer en la playa. En la playa no se puede entrar vidrio, en la playa no se puede poner música y en la playa no se puede hacer cosas que no se harían en casa.
7: La calor no fluixarà fins a finals de mes.
9: Fins dimarts de la setmana que ve, les Balears patiran jornades d'intensa calor, tant de dia com de nit. A partir de llavors, les temperatures se suavitzaran i alguns models meteorològics preveuen fins i tot pluges per la darrera setmana de juliol. María José Guerrero és la delegada de l'AEMET a les Balears.
11: Pues parece ser que a final de este mes de julio, primeros de agosto, podría haber cambio de tiempo en el sentido de que bajen más las temperaturas, teniendo en cuenta que seguimos en verano y no se descarta incluso alguna precipitación.
7: Competència tomba part del decret balear del taxi.
9: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència considera que alguns articles restringeixen la competència de manera injustificada i que això pot perjudicar consumidors i operadors. El govern defensa que la norma és necessària. Antònia Maria Estarelles és la portaveu de l'executiu.
12: Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessària per a les illes.
7: Cerquen el sospitós d'un homicidi a Eivissa.
9: La Guàrdia Civil cerca l'autor de l'apunyalament amb una ampolla trencada que ha acabat amb la vida d'un home. Aquest dematí a l'Hospital de Can Misses. L'individu havia ingressat després de patir la ferida per l'hora baixa al passeig del Caló d'Esmoro a Sant Antoni.
7: I en els esports?
9: El migcampista Àlex Sala podria convertir-se en el cinquè fitxatge del Mallorca. Arribaria cedit amb opció de compra del Lecce italià, procedent de l'ex. El club, a més, ha renovat Jan Salas fins al 2029. El canterà va jugar cedit al Còrdoba uns mesos. Va tornar a Mallorca al mercat d'hivern, però se va lesionar del genoll. Encara no està recuperat, però confia en poder estar a punt aviat.
12: Bones sensacions, ja estic tocant pilota, ja vaig bastant avançat. Encara no sé quant de temps deu quedar, però l'important és recuperar-me el abans possible per estar a disposició del míster, quan tant és millor.
7: I en una nova jornada marcada per la calor, volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, David Torres, bon dia.
13: Bon dia. La resta de la jornada a les Illes Balears es mantenen les altes temperatures i els avisos actius a Eivissa i l'interior i oest de Mallorca. Arribarem a valors de 35 a Eivissa i Palma, 33 a Mahó i 31 a Formentera, i la propera nit continua sent tròpica o tòrrida a zones costaneres. Aquestes temperatures es mantenen els propers dies, però dimarts baixen i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes però no de forma molt significativa. Avui domina el sol i continuarà fent amb algun núvol mitjà i alt i continua la presència de calitja. El vent fluix de direcció variable amb brises costaneres i demà dissabte temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens, cel com avui amb sol i núvols mitjans i alts boirines al matí i calitja. En quant al vent, per últim, serà fluix de l'est i del nord-est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
7: Moltes gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 33 graus a Palma, 31 a Mahó i a Eivissa i, finalment, 30 a Formentera. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radiodiari Migdia. Fins llavors, us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: públic.
1: La calor un dia més és notícia i alerta perquè, segons l'EMET, fins dimarts de la setmana que ve, les Balears patiran jornades d'intensa calor tant de dia com de nit.
2: Avui, les Pitiuses i part de Mallorca estan en avís groc per màximes de fins a 38 graus i la nit ha estat tòrrida en molts punts. S'han registrat mínimes de 27 graus a Cap de Pere, Porto Colón, Campos o la colònia de Sant Pere. L'elevada humitat agreuja encara més la sensació tèrmica. Maria José Guerrero és delegada de l'EMET a les Balears.
3: Hablamos de valores de media de hasta 4 grados por encima de lo normal de las máximas y también destacamos los valores altos de las mínimas con sucesión de noches siendo tropicales y también de tórridas. A nivel de superficie soplan los vientos de componente sur, eso significa que lleva asociada una humedad alta, con lo cual pues la sensación térmica es mayor.
2: A partir de dimarts, les temperatures es suavitzaran i alguns models meteorològics preveuen fins i tot pluges per la darrera setmana de juliol.
3: Pues parece ser que a final de este mes de julio, primero de agosto, podría haber cambio de tiempo en el sentido de que bajen más las temperaturas, teniendo en cuenta que seguimos en verano y no se descarta incluso alguna precipitación.
1: I quan són les 2:24, obrim la crònica de successos. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per la mort d'un home després d'una baralla a la localitat eivissenca de Sant Antoni de Portmany i està cercant un altre home com a presumpte autor del delicte d'homicidi.
4: Els agents de la unitat de la policia judicial han pres declaració als testimonis i han revisat les càmeres de seguretat de la zona. Els fets s'ha produït en l'hora baixa d'ahir al passeig d'Escaló d'Esmoro. La víctima va ser agredida amb una ampolla de vidre rompuda durant una baralla. L'home va ingressar en estat crític a l'Hospital de Can Misses, on hores després va morir per la gravetat de les ferides.
1: I a Son Servera continuen les tasques d'extinció de l'incendi forestal que s'ha declarat avui de matí al Puig de Sabassa al tocar del poble.
4: Efectius de l'Ibanat i dels bombers de Mallorca, amb les dotacions de Felanitx i Manacor, un helicòpter i una avioneta, continuen treballant a la zona. El foc ha quedat controlat passades les 10 del matí i ha arrasat una zona de pinar. En l'operatiu també intervenen la Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil per refredar la zona.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha recorregut diversos articles del Decret Balear que regula els serveis de taxi i VTC. Considera que restringeixen la competència de manera injustificada i que això pot perjudicar consumidors i operadors.
4: L'organisme estatal diu que s'introdueixen restriccions innecessàries, desproporcionades i discriminatòries. Ara bé, no posa en qüestió tota la norma, sinó aquelles mesures que no permeten l'entrada de nous operadors, que redueix l'oferta de serveis i limita la capacitat d'elecció dels usuaris. Uns articles que la CNMC requeria al govern que modificàs o eliminàs perquè considerava problemàtics. No obstant, l'executiu autonòmic ho rebutjà. La vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, avui en qualitat de portaveu del govern, defensa els objectius que van dur a l'executiu a aprovar aquesta norma.
5: Aquest primer reglament de taxi VTC a les Illes Balears tenia un objectiu primordial molt clar: garantir la mobilitat i fixar un criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències i autoritzacions de taxi i VTC en un territori insular, limitat i protegit com són aquestes illes.
1: Temps ara per la informació esportiva.
6: El Mallorca anuncia la continuïtat de Pablo Torre. En un vídeo a les xarxes socials, el migcampista ha significat la renovació del seu abonament i ha instat els socis a fer el mateix.
7: Nombre?
8: Pablo.
7: Apellidos?
8: Torre.
7: Entonces, ¿renuevas tu abono un año más?
8: Sí, por supuesto. Aquí estaré.
6: L'anunci s'emmarca en una campanya del club per incentivar la renovació dels abonaments amb el lema «Fes com en Pablo», ampliat el termini de renovació fins diumenge a la mitjanit. El club ha anunciat que ja hi ha 17.314 abonats per a la propera temporada. El club, a més, ha renovat fins a juny de 2029 Jan Salas. El canterà del club ha disputat 6 partits amb el primer equip i l'any passat va jugar cedit al Corda. Uns mesos va tornar a Mallorca al mercat d'hivern, però se va lesionar del genoll i encara no està recuperat, però confia en poder estar a punt aviat.
9: Bones sensacions, ja estic tocant pilota, ja vaig bastant avançat, encara no sé quant de temps deu quedar, però l'important és recuperar-me el abans possible per estar a disposició del míster, quan tant és millor.
6: I també de l'actualitat del club, en les pròximes hores podria confirmar-se el cinquè fitxatge dels vermells per a la pròxima temporada. El centrecampista